0: ja que des de molt jove sentí que les paraules de l'escriptor de Burjassot parlaven d'ell.
1: Sempre m'ha acompanyat des que sóc un adolescent, quan va caure en les meves mans el llibre de meravelles, quan anava a l'institut. Eixe poema Els amants em va agafar per les solapes, m'interpel·lava absolutament. Estava explicant en paraules entenedores d'una manera superdirecta moltes de les coses que estava experimentant en aquell moment, els primers amors, les primeres vegades de tantes coses. I, per tant, de Vicent Andrés Estelles vaig anar estirant del fil a altres poetes, com Salvador Espriu, com Vanessa Marsal, com Marc Granell, Miquel Martí i Pol. I gràcies a Vicent Andrés Estelles hi ha eixe primer contacte amb la poesia, perquè fins aleshores la literatura no m'havia cridat massa l'atenció, llegia però sense estar massa motivat, considerem. Doncs a partir d'aquell moment se'm va obrir una finestra a la literatura i en part per això em dedique a fer cançons.
0: Alabajos és el principal referent musical contemporani d'Estellers. Ha dedicat 3 dels seus 10 àlbums al Burjassoter: Mural del País Valencià, el 2013, Ciutat a cau d'orella, el 2018, i Una granota viva a la butxaca, el 2024. No hi havia

0: A més dels tallers, Pau Alabajos ha posat melodia a poemes de Salvador Espriu, Miquel Martí Pol, Maria Mercè Marçal i Joan Salvat Papaseit. Considera que fer-ho és inherent a la tasca d'un cantautor, ja que està fins a cert punt encotillat per la necessitat de contar històries de la manera més minimalista possible.
1: Jo penso que els cantautors i les cantautores també ens dediquem d'alguna manera a la poesia, ja no només adoptant musicalment versos d'altres poetes, sinó em referís que la nostra feina, la de contar versos, la d'explicar històries amb el menor nombre de paraules possibles i anar a l'essència, això sí, supeditats, no?, al patró més rígid de la música, que ens constrenyeix un poc la nostra feina i ens obliga a ser molt estables a l'hora de fer la mètrica, no? Però, d'alguna manera, podríem dir que un cantautor o una cantautora és un centaure entre músic i poeta.

0: podràs escriure els poemes.
1: El destí ha volgut que el músic de València sigui també el primer biògraf d'Estellés. Fou un encàrrec de la directora de Sembra, Mercè Pérez, que acabà amb la publicació del volum Vicent Andrés Estellés, la veu d'un poble. Veié la llum a finals de gener de 2024 i abans d'acabar l'any ja se n'havien fet 3 edicions. Per a Lavajos, que és filòleg, suposa un repte interessantíssim i l'ajuda a entendre encara més l'obra del poeta.
2: Vaig poder introduir-me encara més, no, en l'univers estellacià, sobretot parlant amb la seva família, amb la seva filla Carmina i amb els seus nets, Vicent i Isabel. Vaig poder intentar localitzar moltes de les seues, dels capítols més importants de la seva vida, és a dir, buscar aquells pobles o aquells llocs on realment havia viscut moments importants de la seva biografia, entendre algunes coses que es poden llegir entre línies gràcies a les anècdotes i a les confessions, no? Més íntimes que em pot haver explicat la gent. I gràcies a això entenc més profundament, no, la poesia d'Estellés, i això serveix també per a després, quan adaptes musicalment aquests textos, tindre més clara la idea, no, que vols transmetre.
1: Actualment es troba immers en el projecte Versos a la Vietnamita, un espectacle teatral que veu de poemes antifranquistes escrits en català. Hi apareixen textos d'Ovidi Montlló, Joan Margarit, Marc Granell i, evidentment, Estellés. Perquè per a Lavajos es tracta del referent de què significa ésser valencià.
2: Quan canta Estellés el que sent és com si la meva pròpia veu es diluïra, no, en els versos del poeta de Burjassot, que són versos molt populars, és a dir, són poemes escrits amb una vocació claríssima de fer-se entendre, no, d'arribar a un gran públic i d'explicar-nos a nosaltres mateixos què significa ser valencians i valencianes.

0: i d'un referent valencià a un altre de mallorquí, Josep Maria Llompart. El poeta palmesà, amic íntim d'Estellers, ha inspirat en Antoni Fluxà el projecte Xeixa, que fa poc més d'un any va començar a agafar forma.
1: Xeixa va sorgir fa molt de temps, perquè jo, la marca Xeixa la tenc registrada des de fa molt d'anys. Que passa? Que no havia hagut el moment, no havia vengut bé. Que passa? Vaig ensenyar una maqueta a uns amics per mes de març, de cançons de Josep Maria Llompart, i em va dir, això s'ha de posar enmig. I en Bummer van muntar un grup, perquè clar, Sant Llompart ja estava en marxa. I van dir, i per mi mirar d'aprofitar l'empenta de Sant Llompart, perquè les cançons valien la pena. I que al juny vàrem presentar el projecte a la Pobla i vàrem començar a fer concertets per aquí i per allà.
0: Fluxà compta ara amb un ampli repertori de temes en versos dels mallorquins Biel Florit, Maria Antònia Salvà i Bartomeu Rosselló Porcel, a més de Llompart. Fa poc més d'un any que volta per l'illa i ho continuarà fent. Per l'Antoni, la música és, sens dubte, la manera més efectiva de fer arribar la poesia a tothom.
1: Entre, sobretot, Llompart, en Rosselló Porcel, en Salvà, bé, els dos darrers, hi ha una certa distància entre el que diuen les poesies i el que xerram ara. Hi ha moltes paraules que pràcticament no les empleem, no les usem. Amb en Llompart jo he hagut d'anar cercant el diccionari qualque paraula, perquè la força intel·lectual de Llompart és molt forta. Però que significa que en música fa que sigui més accessible, millor inclús per jo, per la meva opinió, que recitada i amb música darrere. El fet de que la melodia estigui integrada en la música sí que crec que ajuda a que sigui més accessible i que la gent la pugui absorbir un poc millor.
0: Una de les peculiaritats del mallorquí és segurament la manera de llegir poesia.
1: Jo llegeix poesia amb la particularitat que llegeix poesia amb una guitarra en la mà. Mentre practicava guitarra, anaven sortint acords, harmonies i melodies. I la definició és que som un lector, jo no me poso a estudiar el poeta, si va fer... Això ho deia per altres que en saben més i que se dediquen a estudiar estils i mètriques i coses d'aquestes. Jo el que faig és precisament per el que està fet a la poesia, per disfrutar-la i per llegir-la. Normalment jo ho he de fer tot sol a casa nostra, quan tenc un moment, i és un moment per jo i per la música. Quan era...

0: respecte del procés adaptatiu, el cantautor illenc considera que depèn del poema més que de l'autor. La rima hi ajuda, però l'estructura pot fer impossible per ell l'adaptació de certes obres, com li passa amb els sonets. Antoni Fluxà assegura que és incapaç de musicar-los. En canvi, en poemes de Llompart, fins i tot els més desestructurats, sempre hi acaba trobant un camí. Al recull Aniré fent via, Fluxà hi ha inclòs també cançons escrites pel Palmesà.
1: Llompart té una guarda de poemes que tenen nom de cançó. Martinete, tango, milonga, debla... Debla és un pal de flamenc en desús i la feim. Que en teoria, per el que m'han explicat, si féssim, per exemple, tango, la féssim en rima de tango, la lletra quadraria, perquè en Llompart cuidava molt, tenia molta cura de que rima entera de les seves poesies fos, tingués relació amb el que deia, amb el que feia i precisament amb el títol que les donaven en aquestes poesies.

0: d'estiu. Estau escoltant Raida, la primera cantant virtual catalana. L'ha creada l'Àngel Fabregat, un informàtic amb ànima de poeta que ha guanyat més d'una vuitantena de premis pels seus versos. Entre ells, el Ciutat de Sagunt, el Joan Llacuna i el Guillem Colom Ferrà. Té diversos llibres publicats i des de fa dècades somia en escoltar-los musicats.
1: Doncs sempre m'havia fet il·lusió que la poesia que jo escrivia des dels 17 anys fos musicada per algun cantautor dels que tenim aquí al país, Països Catalans em refereixo. Però va arribar un dia, farà un any i escaig, que vaig veure un reportatge sobre l'Avicii, un cantant de música electrònica que sense saber música va ser capaç de crear música. Donant-li toms vaig pensar, bueno, avui en dia la tecnologia et permet crear un cantant virtual i si fins ara no hi ha hagut manera que ningú musiqués les meves lletres, doncs puc fer-ho jo amb aquest cantant virtual que puc crear.
0: Un dia l'Àngel va decidir tirar pel dret i confiar en la intel·ligència artificial. A la vegada, optà per homenatjar la seva mare Raimunda, amb qui l'uneix, entre d'altres coses, l'amor per la música.
1: El nom el rep de la meva mare. La meva mare es diu Raimunda. Jo, de petit, sempre l'havia sentit cantar per casa. Inclús moltes vegades la gravava mentre ella cantava i després doncs, ens fèiem unes rialles reproduint les cançons que ella cantava. I, bueno, he pensat, bueno, si havia de posar un nom, doncs posem-li un nom que sigui familiar i que serveixi en el futur doncs, per recordar-la amb ella. Li vaig clonar la veu i a partir d'imatges de quan era jove doncs, vaig crear la seva imatge virtual i també doncs, la seva veu, que és la que se sent en tant totes les cançons que fins ara ja publicada.
0: El seu cas és el més extrem de poesia musicada i, paradoxalment, aquell que ha fet arribar la seva poesia a més persones.
1: De la mateixa manera que el mànager de Leonard Cohen li va dir que si volia arribar a la gent el que havia de fer és cantar les cançons, doncs penso el mateix. La música és la manera, potser, d'arribar a més gent i de comunicar-te tu amb més gent. Tots sabem que per molt que guanyis un premi literari, un premi de poesia, si t'acaben publicant el poemari, doncs difícilment arribaràs a més enllà de 100 persones. En canvi, una lletra musicada, si la poses en les plataformes de streaming, doncs té la possibilitat bastant real d'arribar a moltíssima gent. De fet, tot el que fins ara s'ha creat de la Raida ha tingut gairebé 750.000 reproduccions, que és una passada.

Si entreu a l'Spotify o al YouTube, trobareu els temes de l'àlbum Atreviment, el primer de Narraida. Totes les lletres són poemes d'en Àngel. Obre el treball, la casa plora.

L'escriptor lleidatà també ha posat música i imatge en moviment a poemes d'altres autors. De moment, a les xarxes podeu gaudir de la versió del Mutilat, de Gabriel Ferreter, i Pequeño Vals Vienes, de Federico García Lorca.

I acabam aquest repàs per algunes de les propostes més originals de poesia en català musicada amb en Frederic i la seva Dolça Petxina.

0: trobàvem davant una veu expressiva i cuidada. El cantant de Llançà ha estat semifinalista de l'edició del 2025 d'Eufòria i ha participat en concursos de gran format com La Voz, Got Talent a Espanya i Idol a Suècia. Ha cantat amb Lluís Llach i ha guanyat el 18è Premi Miquel Martí Pol per al millor poema musicat. Frederic va triar els versos de l'obra És quan dormo que hi veig clar, de J.B. Foix, i els convertí en una havanera titulada Dolça Petxina. Ell mateix ens explica què el dugué a trencar la seva trajectòria i música per primer pic, un poema.
1: Arrel d'una col·laboració amb en Lluís Llach a la cançó Ball de bastons, que és una barreja entre una cançó pròpia, diem, i l'himne de Catalunya dels Segadors. Arrel d'això, i buscant informació, vaig veure que hi havia un concurs de música poemes que en Lluís Llach era, diguéssim, el fundador, i vaig veure que també els tallets havien guanyat un any i dic, va, presenta-t'hi.
0: El seu tema és segurament la proposta formal més arriscada de totes les que fins ara hem escoltat.
1: En Foix tenia una casa a Port de la Selva, que és al costat d'on visc, allà a la Costa Brava. De fet, estem a 7 minuts entre una casa i una altra. I mentre ho estava fent, estava pensant en, ostres, potser en Foix va escriure aquest poema mirant el mar, que és el mateix que estava mirant en aquell moment. I dic, m'agradaria fer que tota la cançó, el fil connector representant el somni, fos una havanera. Llavors, tota la cançó és una havanera. Primer, cantada pues, per mi i amb la guitarra i tal. Després, hi participa la veu del Ernest Ollero, que és un integrant dels Pescadors de l'Escala. I després, al final, que la poesia és més recitada, però que també, quan es recita, se sent el ritme de la manera de fons, tot això es pot trobar en la cançó.

0: En aquest reportatge heu escoltat els temes Els amants i Assumiràs la veu d'un poble, de Pau Alabajos. Madrigal i dues rondalles en to menor són d'Antoni Fluxà. La mare i la casa plora han estat compostes per Àngel Fabregat i interpretades per la veu virtual de Narraida. Finalment, ha tancat el reportatge Frederic i la seva inconfusible dolça petxina. Jo sóc la Mireia Balasch i aquesta és una producció del Salto Radio.
1: Actualidad sonora con licencia libre, sin barreras ni muros de pago.
2: Es el Salto Radio.